0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: 90.2.
1: 5 minuts, apleguem a les 7 i mitja del matí. Vaya fusió U2, Guns N' Roses, Still Haven't Found My Sweet Child. Després, Belén Jurado, que canta això de La Receta, i la música de Marlena amb la Victòria.
2: Estàs escuchando Blue Radio con Juan Tormo.

0: Radio Chella.
1: Despierta. Despierta, hijo mío. Soy tu señor. Recuerda que la pereza es pecado. Despierta.
2: Estás escuchando El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.
3: El doneme el bon dia si t'acabes d'incorporar. Estàs la segona hora del Despertador Blue. 8 en punt, hasta les 9 a Blue Radio, despertant el personal que el parla, que t'acompanya també Juan Tormo. Ja estaves ahí, gràcies, un dia més per despertar amb nosaltres. Hasta les 9, al 90.3 FM i a través de la web bluradiofm.es. Despertem el personal amb musiqueta fresca.

0: Heartbreak Anthem. 15 minuts sobre les 8 del matí, i per així, una de les cançons oficials del Mundial 2026, i després remesca per a Submarina, en mis venes.
1: Los DJs más destacados. En Blue Radio.

És la gent normal de la sintonia de Blue Radio. 9 minuts, apleguem les 9, és hora de tancar la paraeta. Avui a Misha Kay i Galantis en el seu tema que s'anomena Bang Bang. Un salut del Tommy Hunter, un plaer. Tingues molt bon dia. Saps, de dilluns a divendres, a les 7 del matí, les 9, el despertador de Blue Radio. Que tingues molt bon dia. Bon dia.

apps, i en la web gsport.es. A més, el millor repàs a l'actualitat musical. Ja sabeu que la manera més fiable de saber què és el que més sona, quins són els èxits més importants del moment, és visitant la nostra llista, la que teniu publicada setmanalment en la web, blueradiofm.es. Bueno, pues en l'última revisió de la llista, aquestes són les novetats que s'han colat entre aquestes 50 referències més importants. En el 46, les xiques de Canàries i el seu tema, No te vistas, que no vas. Bueno, pues el revisen 10 anys després i presenten ara una nova versió junta a Lucho RK. En el 38 també com a novetat, Paul Alon, Qué bonito es vivir. En el 30, Bebe Rixa, Histeria. En el 23, Ana Mena i Lola Índigo, Patito Am. I una altra novetat més que trobem en llista. En el 17, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion i Jay. No pots compartir-se en un tema que han fet exclusivament per al Mundial 2026. DNA. Disc actiu que en els matins te posem a les 11 i a la 1 i sempre de la mà del centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. En el top 10 tenim a estos. En el 10, Maluma, Tu Recuerdo. En el 9, Ariana Grande, Hey Dada, I Made You Love Me. En el 8, Teddy Swims, Mr. Know It All. En el 7, La Fúmiga y Chen de la Mediterránea. En el 6, Quevedo y Nueva Línea, Al Golpito. En el 5, Fangoria, Me Voy. En el 4, Pablo López, Esdrújula. En el 3, Sobrin Podium, Madonna y Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En el 2, Caigan del número 1, La Graciosa, Quevedo y Elvis Crespo. Y en el número 1, siguiente el tema más importante ahora mateix en la nuestra lista, també a nivell mundial, el Dai Dai de Shakira i Burna Boy. El número 1 en res està per ací, perquè sona a les 10 i també sona a les 12, sempre de la mà d'Òptica Central.

Hi, estan J-Lo i David Guetta, Save Me Tonight. Abans Paula Long, Que bonit és vivir des del 38. I ens quedem amb una altra de les novetats. Novetats a mitges, sí, perquè este tema ja té uns anyets, però és que el revisen i fan una nova versió per aquest 2026.

0: visite moratxenet.com. Ahir ens informem de la previsió per avui i per als pròxims dies. Es contenta. Aplega la primera ona de calor de l'estiu 2026. Com veníem anunciant en els últims dies, l'estiu ve de la mà d'esta primera ona de calor. Aplega avui i no afluixarà fins bé finals de la setmana. Però pareix que no farà tanta calor, eh? O almenys això diuen des d'AIMET. No serà la Comunitat Valenciana qui patisca les temperatures més altes del país. I això, pues, ens alegra un poc, no? De moment tenim avisos per calor, que són sobretot al noroest de la península i també per el sud. Però a la Comunitat Valenciana, bueno, pues només tenim un avís groc i és al nord de les comarques centrals. Per tant, pareix que avui a nosaltres no ens afectarà. La previsió dona sol i molta calor per al primer dilluns de l'estiu. Temperatures que voldran apropar-se als 40 graus al centre i a l'interior i 35 a la costa, on la sensació de basca serà molt alta. L'evolució de les temperatures ens ho deixa ben clar. El pic de calor serà dilluns, però anirà a menys fins el divendres. Divendres, respecte a les temperatures del dilluns, les màximes seran en torn als 4 o 5 graus més baixes. Demà dimarts començarà el dia amb temperatures més altes, però per la nit pareix que refrescarà un poc. I és que les màximes són ben altes per esta setmana, eh? Però com tornem a repetir, altes sí, però si és com sol, bueno, pues a la península, sobretot al nord i Andalusia, van a patir més calor, eh? Així, la màxima prevista per avui, 37 graus. Demà sí, en seran 38. I a partir de demà, pues anirà baixant un poc, molt poc. Les mínimes se queden en torn als 19-20 graus. Altes per a ser temperatures nocturnes.
1: Air Studio.
2: Las 10.
1: One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Blue Radio, servicios informativos. Internacional.
3: El gobierno cubano abraza al capitalismo con un paquete de medidas para liberalizar su economía. El ejecutivo permite la entrada de banca y empresas privadas y la inversión extranjera. La reforma suprimirá el subsidio universal que financiaba una canasta de productos.
1: Nacional.
3: El mercado de la vivienda se frena. Las compraventas bajan un 1,8% en abril y encadenan cuatro meses de caídas. El INE refleja un retroceso acumulado del 2,4% en lo que va de año y un importante descenso de las protegidas. Por otra parte, las ventas se disparan en Cantabria y suben mucho en el País Vasco, mientras se desploman en Navarra y caen en Madrid.
1: Comunidad Valenciana.
3: La Asamblea General de Caixa Ontinyent aprueba las cuentas de 2025 y sitúa a las personas en el centro de su planificación. En 2026 refuerza su papel como motor financiero, con un fuerte impulso a la financiación a empresas y al acceso a la vivienda, que muestra un beneficio antes de impuestos de 17 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior. Tras el pago de impuestos por importe

Patito, Ana Mena y Lola Índigo. Bueno, pues han colat en la nostra llista. Ja són importants. Ana Mena i Lola Índigo s'han proposat ser molt importants des de la banda sonora d'aquest estiu. I les dues artistes han firmat juntes este Patito Am. Una cançó que sona merengue barrejat amb pop. Una cançó que ja està donant molt que parlar, sobretot per el videoclip que l'acompanya. Al més pur estil...

important també el que tu vas a demanar-nos. Perquè comença ja 100% peticions. Des d'ara i fins les 2, tu proposes la música que t'apetisca escoltar. Recorda, 678-60-53-30. Este és el nostre número, a través d'ell, WhatsApp o ens telefones. Demanes una cançó i te la posem enseguida. Que la pots dedicar, pots acompanyar-la d'algun comentari, d'alguna info que vulguis compartir. 678-60-53-30. Comença ja 100% peticions en la primera edició de l'estiu 2026.

0: pròxim tema preparat, demaneu vosaltres, per a ser un missatge que diu: hola, bon dia, vull que me poses l'última de Maluma i vull que la dediques per a la Sunrow, per a tu i per a mi, de part de la reina del Sàhara. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Ens alegra muntó saber que ja estàs així proper de nosaltres novament.
1: Pa aquí un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Blu Radio. Cómete el verano.
1: Mis minutetes queda per alcançar les 11 del matí. És a dir, que esta primera hora ja la tenim passada i superada. Ha passat de pressa, que sí? Bueno, pues gràcies a esos missatges que en tingo per ací. La pròxima podeu continuar fent propostes musicals? 678-60-53-30. Fins les 2, tu man.

0: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
1: Vos y Leire Martínez ahí estaban compartiendo Noni a Plaver.
2: Let's play football.
1: I un altre tema que agafem des d'aquest disc que ha editat la FIFA amb motiu del Mundial 2026. Bueno, pues una altra cançó feta per animar a tots els equips, però sobretot al nostre, a la Roja. Quan que van disfrutar ahir per la vesprada, veritat, o com els xiquets tontos. Bueno, pues esperem que en el pròxim partit se repetisca la història. El pròxim partit és este divendres per la nit, matinada del dissabte. Obrim amb segona hora d'este 100% peticions amb 13 minuts sobre les 11 de...

energètic, potent, el que necessiten exactament els nostres esportistes. Fet per a la World Cup, ahí està, Champions. I anem a calmar-nos un poc amb Antoñito Molina.

És Chis de Bombay, deixant-nos per així, el seu èxit on suenen les bodes. Recordeu que a les 11 i mitja tindrem un gran èxit, un tema del record amb el mirador del passatge. Anem preparant-lo per així.

temazito que ens demanaven per a que dedicarem a Durcal. Bueno, pues ahí estava, a contraluz. I ara sí, són les 11:30 i saludem ja els amics del Mirador del Passatge. El Mirador del Passatge, menjars per emportar. Cuinen per a nosaltres, tots els dies ens fan el dinaret. Només cal passar després per allí i arreplegar-lo i dinar bé. No tenim que conformar-nos amb qualsevol cosa. Es tenim a Xativa, al carrer La Reina 48. I el seu telèfon per a que pugueu fer comanda, 635 433 744.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junta al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Marca tu estilo musical y escucha Blu Radio Online.
2: www.bluradiofm.es.

0: Blue Radio Chella. Vamos. Vamos sobrados de música.
1: Sobrais de música perquè igual te posem un tema del record que una última novetat com està Dani Oceani Vol.

Lady Kies, no la reconegut tan seguríssim, perquè està molt canviada. ¿Te recordes de aquella chica del torno? Bueno, pues es Natalie Imbruglia. Qué cambiada que ha vingut per ací, veritat? L'artista anuncia Algoritmo, el seu setè àlbum d'estudi. Està previst per al pròxim 4 de setembre i este aplega 5 anys després de Firebird. L'artista ha coescrit i coproduït totes les cançons d'aquest àlbum junt a Fraser T. Smith. L'àlbum va néixer en un moment especialment difícil a nivell personal. L'artista ha reconegut que la creació va coincidir amb el major problema de la seva vida, i és que va tindre una xicoteta crisi mental. I, bueno, pues este procés va transformar també

0: Venim de Vilita Pereis, per això tot el que fan ens sona bé. Ahí està en el sexto, ahí estava la mañana clara. I este és Omar Montes acompanyant a Juan Magán. Ayer la vi, versió 2026.
1: Te he dicho adiós.

Càrrega de denúncia social, la plega entera, sí? Santana i Becky G amb el seu tema, Negra Namor. Bueno, pues el seu últim, el seu únic delito, com contava ella, va ser treballar, treballar sense esos papers necessaris. Bueno, pues un greu problema, que sempre ha estat ahí, però que ara últimament als Estats Units és pitjor que mai. Continuem amb les xiques de Hendrix, perquè per així me la demanen, La dediquem per a Laia i per a Maria, que estan escoltant-nos

Un altre tema que San Pedro ens presenta des del seu àlbum Cancionero. Un àlbum replet de grans èxits. Èxits que no són d'ell, són prestats, però que els dona una nova vida, eh? Com els transforma. Ja ha presentat alguns, bueno, pues, de gent com, per exemple, Camila, Alex Ubago, Pablo Alborán. I este és de Cristina Aguilera. Ahí està, Pero me acuerdo de ti. Bueno, pues transformat, eh? Qué bonica ha quedat. Un àlbum és del Cancionero que ja està disponible i que vos recomanem al 100%. Un àlbum molt fresquet, perfecte per este estiu 2026.

678 60 53 30. Fins les 2, tu demanes per ací. Última hora que passem també amb Grupo Innovatormo i amb el Bar Avenida de Genovés. Són les nostres patrocinades.

WhatsApp de les xiques de l'oficina que avui volien dedicar-se la de la perla de Rosalía. I me viene en el seu missatge que si no podia ser perquè ja l'havia posat, pues una de Dani Fernández. Bueno, pues xiques, avui heu tingut les dos. Ahí estava el tema Vértigo. Escoltem esta i en seguida descobrim la novetat del dia amb autobuses xambitos.

Marshmello. Y están compartiendo este Where We Go. La pasada semana eren candidats a colar-se en llista. Si es busquem entre 50 més importants, deixen que no ho han aconseguit. Però està

para esperar si tenim també a Romeo Santos i Pri Royce amb el Ai San Miguel, plega després del superèxit també compartit d'Ardos. I així és com anem a anar completant este 100% peticions d'avui. En seguida diguem adeu a esta edició del dilluns 22 de juny de 2026. Plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la vesprada. Ja sabeu, en seguida a partir de les 2, Alex Elfa.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: La programación más divertida. Blu Radio.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.